es tornen les fulles. Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero. Vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu-siau.

Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.